0: Qué estàs fort i com fas?
1: Per què te'n vas?
0: Show me out the secondary location, 8043 Southwest Canal Boulevard.